0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.
1: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

és trist o és el fred o és el pensar que no t'he vist i la vida que passa i jo m'enric com d'un fil mentit fet de l'ombra d'aquell temps difunt.

is gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis. I darrere dels vidres, ho és el món que es perd qui sap on.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Mi casa está justo arriba de tus pestañas.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: La libertad. Sense.9.
1: Ja, l'escolta.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

aquell dia, perquè avui, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè avui, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè avui, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè avui,

pares a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vàrem parlar, perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè...

que vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre. I molt

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. En un bar.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: instead food songs.
1: Jungle School, itu

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. Els metges aixequen de nou la veu i apunten el 28 d'octubre com a data per a l'inici de la vaga indefinida en senyal de rebuig al famós Estatut Marc impulsat pel Ministeri de Sanitat. En aquesta ocasió, la convocatòria de vaga es fa de manera coordinada entre tots els sindicats mèdics. Fan responsable de la situació no només a la ministra Mònica García, sinó també al conjunt del govern de Pedro Sánchez. Demanen que el document que regula les seves condicions laborals sigui fruit de la negociació col·lectiva i no una imposició de la ministra. En tot cas, l'executiu balear exigeix al central que hi posi remei perquè els pacients deixin de patir, diuen, les conseqüències, i per això demana el cessament de Mònica García. Val a dir que les aturades ja duites a terme pels metges han provocat a les Balears la cancel·lació de prop de 87.000 consultes i intervencions, això segons dades de l'IBE Salut. Aquesta és una de les notícies destacades, però en tenim d'altres que repassam amb forma de titular. Són aquestes. Avui és 12 de setembre i Mallorca celebra la seva diada. Laura Benri, bon dia.
2: Bon dia. IB3 retransmetrà els premis, honors i distincions del Consell de Mallorca. Seran anomenats fills predilectes de l'illa Coixabuicà i Reelsby, qui ahir, de fet, va omplir el parc de la Manon emocionant concert gratuït.
1: També el programa La Gran Vida d'aquesta casa es farà avui en directe des de la seu del Consell de Mallorca.
2: Serà un programa especial que acompanyarà a tot el seguit d'activitats que s'han preparat per celebrar aquest dia. La majoria seran a Palma. De fet, durant el matí hi haurà restriccions de trànsit a la ciutat.
1: En successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
2: S'han detingut un total d'11 persones i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El líder de la xarxa residia a Ciutadella.
1: Endesa anuncia una inversió de 17 milions d'euros a Eivissa perquè no es tornin a repetir els nombrosos talls de subministrament petits aquest estiu.
2: L'empresa atribueix les incidències a les altes temperatures i l'augment de consum, mentre que el Consell d'Eivissa reclama que s'executin les millores amb rapidesa.
1: Avui, Joan Munà es convertirà en el nou batle de Costitx.
2: Després de 20 anys, a nit, Toni Sales va dir adeu a la batlia, una sala plena, vessada de familiars, veïnats i companys de partit.
1: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Enric Mat supera amb solvència la 19a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya i està més a prop de fer història al ciclisme balear. Avui pot fermar de forma virtual el seu triomf final a la primera gran volta de la seva trajectòria professional en una etapa, la 20a, duríssima i amb final en pujada. I pel que fa al futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal arranca amb bon peu la competició local, amb un convincent triomf 2-4 a la pista del Santa Coloma en doblet del brasiler Charuto.
1: La baixada de temperatures és evident. Margalida Ribas, Serveis Meteorològics. Què ens espera? Bon dia.
4: Bon dia. Arrencam el cap de setmana amb un dissabte de temps tranquil. Avui s'espera que novament puguin aparèixer alguns núvols baixos i alguns núvols d'evolució, que si tenen prou empenta podrien venir acompanyats de qualque ruixat dèbil i també puntual. La temperatura no experimentarà gaires canvis i es mourà novament entre els 28 i els 30 graus. I el vent, que bufarà fluix i de component nord, situarà els valors més elevats de cap al sud-oest de Mallorca i el sector de les Pitiuses. Pel que fa a la situació marítima, aquesta va a la baixa, però encara destaquen algunes restes de maró al sector de Menorca. Una situació meteorològica que no canviarà gaire durant tot el cap de setmana.
1: Gràcies, Margalida. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam. Escolta.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta

És la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: Se ha quedado en paro el ministro del trabajo. Ya no hay gasolina ni parco

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Són les 9, repassam les principals notícies. Els metges començaran una vaga indefinida el 28 d'octubre en senyal de rebuig a l'Estatut Marc impulsat pel Ministeri de Sanitat.
1: Demanen que el document per regular les seves condicions laborals sigui fruit de la negociació col·lectiva i no una imposició de la ministra. El president del Sindicat Mèdic a les Illes, Miguel Lázaro, alerta que l'aturada augmentarà les llistes d'espera.
2: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, seguro. Claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes, porque vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consellería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
1: A causa de les protestes duites a terme fins ara, les Balears s'han hagut de cancel·lar 87.000 consultes i intervencions, segons les dades de l'IB Salut.
0: Mallorca celebra avui la seva diada amb tot activitats culturals en diferents punts de l'illa.
1: Aquest matí s'escenifica la coronació del rei Jaume II en una representació a l'església de Santa Eulària. L'Hora Baixa i Vetres Televisió retransmetrà els premis, honors i distincions del Consell de Mallorca. Seran anomenats fills predilectes de l'illa Conxa Boicà i Rilsby, que ahir va omplir el parc de la Manon emocionant concert gratuït.
0: També el programa La Gran Vida d'aquesta casa, que comença a continuació, es farà avui en directe des de la seu del Consell de Mallorca.
1: Serà un programa especial que acompanyarà tot el seguit d'activitats que s'han preparat per aquest dia. La majoria seran a Palma. De fet, hi haurà restriccions de trànsit a la ciutat que afecta l'avinguda Adolfo Suárez des d'Avingudes i fins a Antoni Maura en direcció Andratx.
0: Encara en informació de servei de carreteres, per una prova de ciclisme, des de les 8:30 està tancada la circulació de la carretera de l'Aró a Lloseta i la de l'Aró a l'autopista d'Inca.
1: També la Via Vella d'Inca, el seu pas per Binissalem, entre la rotonda de Consell i la de sortida cap a Lloseta, per on es tanca la volta per carretera igualment tancada, com dèiem, fins a l'Aró. La circulació es restablirà a 1:30.
0: En successos, desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
1: Una nova operació policial de Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en què s'han detingut un total d'11 persones i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El líder d'aquesta xarxa residia a Ciutadella.
0: Endesa anuncia una inversió de 17 milions d'euros als 5 municipis d'Eivissa per ampliar, renovar i mallar la xarxa perquè no es tornin a repetir els nombrosos talls de subministrament petits aquest estiu.
1: L'empresa atribueix les incidències a les altes temperatures i l'augment de consum, mentre que el Consell d'Eivissa reclama que s'executin les millores amb rapidesa. Vicent Maria és el president insular.
3: El que volem és que, de cara a l'estiu que ve, estiguen executades aquestes millores i evitar aquests talls de subministre com s'han pogut fer, com ha passat enguany.
0: Avui Joan Munà es convertirà en el nou batle de Costitx.
1: Després de 20 anys, a nit, Toni Sala va dir adéu a la batlia, una sala plena, vessada de familiars, veïnats i companys de partit. Joan Munà accepta el repte amb molt respecte al seu predecessor.
4: És molt difícil, o sigui, ser com en Toni serà impossible, però sempre intentarem superar els fets que puguem fer nosaltres, com ell ha seguit fent aquests anys, i veurem si ho aconseguim. Jo crec que si en seguit que tenim ho aconseguirem.
1: El ple extraordinari de canvi de vara és avui a les 12 del migdia a la sala de plens de Costitx.
0: Amb aquests apunts informatius arribarem a les 9:04. Comença ara la Gran Vida, com dèiem, des del Consell de Mallorca.
5: Més informació a ib3notícies.com.

faroner, canviant arena de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats.

que carregat amb un manat de claus ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejar el

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts novament en el dissabtes a la ràdio. Avui, 12 de setembre, el dia abans de la fira d'Artaques demà. És el darrer programa que feim d'aquest estiu. És el número 10. I recordeu que ja la setmana que ve, si Déu ho vol, dia de nou, tenim una monografia, que és el retorn al tornar. Som en Miquel Mestre Ginard, encantat de saludar-vos. Passarem 3 hores de bona companyia, molta música. Avui, en el dia de Santa Maria, per cert, molts anys a totes les Maries en general, però especialment a na Maria Mestre, en aquest cas, perquè és una de les participants. I no me'n deix, na Maria Luisa Fernández, que també és una gran col·laboradora, espero no deixar-me en qualcuna. Bueno, totes en general, a totes les Maries, aquest 12 de setembre. Després els dedicarem un petitet popurrí de cançons en el seu nom. Anem amb el programa d'avui, estiu número 10, més lliure dels dissabtes a la ràdio. Benvinguts!

Què tal, com sempre, bona gent? Anem a començar aquest programa d'avui més lliure dels dissabtes a la ràdio amb molta música que espero que vos agradi. I la primera d'elles és aquesta que jo poso cada any, que fan els puntos i que se diu Feria. La vos vull dedicar perquè passeu demà una gran fira d'Artà. Demà, dia 13 de setembre. Començam així i després seguim amb cançons i petites, curtes monografies que he preparat.

En aquest programa d'avui l'estem gravant pràcticament una setmana abans d'aquest dia 12 i encara hem de dir que el manco en aquestes hores que jo estic fent aquest espai fa una calorada. És una cosa que ja no mos ve gens de nou perquè enguany duim més de 3 mesos d'aquesta calor intensa i veu que el setembre no millora.

I vos record que la setmana que ve tornem als programes monogràfics normals. Encara hi sou a temps si voleu participar, si m'envieu les cançons abans de dimecres. La temàtica és, com no podria ser d'una altra manera, tornar, retornar, regressar, tornero, vuelta, volver, etc. Recordeu que per últim màxim de 3 cançons per persona per on una participau i dues millor, 3 es topen, no podeu superar aquesta xifra.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Bon dia, bon dia, bon dia. Què tal, com esteu? Si heu posat aquesta emissora, vol dir que Ràdio Artà Municipal i que aquest és l'espai dissabtes a la ràdio, la versió d'estiu, en aquest cas, estiu número 10.

Darrer popurrí d'estiu en aquest programa número 10, ja és darrer definitiu abans de començar ja en la programació normal de monografies.

Avui dedicarem també un petit homenatge a la música disco, la música de ball que va sorgir primers anys 70 i que va tenir noms com Gloria Gaynor, Donna Summer, La Belle, Silver Convention, Bee Gees, etc. Els màxims representants i va durar més d'una dècada. Les discoteques, tots aquells llocs de balls que es varen construir expressament amb aquestes bolles de colorint de miralls i les pistes per ballar. Va sorgir als Estats Units i també està molt afiançada a dins la música afro dels Estats Units, afroamericana i també hispano-latinoamericana. La comunitat LGTB també va tenir una gran influència tant en Filadèlfia com en Nova York. Així és que 10 cançons de la millor música disco en aquest estiu número 10 darrer del dissabte a la ràdio 2026.

Els germans Gibbs and Bee Gees són un dels més impulsors d'aquesta música disco, especialment gràcies a la pel·lícula Fiebre del Sábado Noche, que varen composar expressament on ballava, com tothom supos que recorda, John Travolta. Els tenim aquí amb un tema que varen treure en el 76, You Should Be Dancing, que hauria d'estar ballant.

En Barry White era un extraordinari músic, director d'orquestra, compositor i arranjador, i a les seves actuacions a la dècada dels 70 comptava amb un grup femení d'acompanyament que se deien The Lawful Limited, que eren un trio femení format per les germanes Goldean i Linda James, juntament amb Diane Taylor. Varen enregistrar un parell d'èxits, però curiosament aquesta formació que sortien en l'orquestra d'en Barry White varen tenir després la pròpia carrera en solitari, sedent, com he dit abans, de Love Unlimited Orchestra, feien música fan com música sol, varen gravar amb en Barry White, amb els arranjaments i la producció d'en Barry White, aquest gran tema del 73, Love's Theme, que va ser un èxit mundial i que també nosaltres duim en aquesta monografia d'avui de la música disco.

i en què se caracteritza principalment la música disco. I d'ahir, la música aquesta que nosaltres hem seleccionat avui en aquesta mini monografia se caracteritza per ser un ritme eminentment ballable, constant, amb un compàs de 4x4 i un fort enfoque a la música dels baixos i els arranjaments de cordes. En anglès és Forum the Floor, 4 en la pista, en el pis. I evidentment la música disco va ser la principal inductora de que existiguessin els famosos DJs. Aquests personatges, aquestes persones, aquests artistes que avui en dia són també realment en tantes innovacions tècniques que són els encarregats de seleccionar la música i de posar-la perquè tot el personal balli i tot el temps possible, perquè les cançons també s'allargaven molt més per caure quasi dins un efecte quasi tot i el ritme hipnòtic.

I un músic que pràcticament només coneixen per aquesta cançó, perquè va ser un gran èxit, li diuen Van Allen Clinton McCoy, nascut a Washington i apodat artísticament com a Van McCoy. Va morir jovencíssim, a l'edat de 39 anys, en el 79, pràcticament només va fer aquesta cançó d'èxit, va morir d'un infart fulminant. Aquest cantant va tenir aquesta cançó en el 75, que com deia, va ser número 1 als Estats Units, també curiosament va ser número 1 al Canadà i número 1 a Espanya. Es titula The Hustler, l'estafador, i aquesta cançó és la que hem elegit de Van McCoy, un malograt artista d'una curta trajectòria. Aquí a Espanya va ser número 1 aquest tema, concretament l'1 de novembre. Es Van McCoy, això sí, acompanyat de The Soul Sisters Symphony.

Una dona Summer era una de les reines de la música disco. Aquesta artista de nom real, la dona Adrienne Gaines, nascuda a Boston, va estar dins aquest món de la música des de l'any 1968 fins al 2012, any de la seva mort, a una edat relativament jove, 63 anys, i feia, com deia, aquesta música ballable, mescla de ritme amb blues, surf, funk, rock, disco, eurodisco, etc. Ella l'apodava la reina de la música disco i hem elegit aquest tema que va treure en el 75 un dels títols més representatius d'aquest estil musical i d'una d'aquestes cantants més exitoses dins aquesta temàtica. Love to love you, baby.

I ara posaré la meva cançó més representativa de la música disco, la meva preferida, és a dir, és un gust personal, però també va ser un èxit mundial, però jo si hagués de triar només una d'aquest estil, triaria aquesta, de sempre, és el Rock Your Baby, que va sortir l'any 1974 i que fa en George McRae, George Warren McRae, un cantant dels Estats Units que ja compta amb 81 anys, nascut a Wells Palm Beach. Aquest artista va dur aquesta cançó a totes les pistes de ball de tot el món aquest any, llunyà any ja del 74, Rock Your Baby.

Han continuat amb un gran èxit, una de les primeres gravacions de la denominada música disco. Ella era Gloria Gaynor, una Gloria Fowles de nom real, nascuda a Nova Jersey, ja compta amb 82 anys. Havia debutat en el 65, disco, soul, rhythm and blues, etc. Aquest tema era una cançó que havien gravat el Jackson 5 en el 71, una cançó que havia composat David Davis, i que en Gloria Gaynor va gravar en el 74, que després va incloure dins el seu primer long play, en el seu nom, Gloria Gaynor, i va ser un gran èxit. Never can say goodbye, no puc dir adeu, mai podré dir adeu, una cançó de les primeres de música disco. Curiosament, na Paloma San Basilio també va fer una versió aquest mateix any en el seu debut, i la va gravar en castellà, la va titular No puedes volver a mi. També en el 87, el grup britànic The Communards va regravar aquest tema i el va tornar a dur a l'èxit. Hem de dir que Gloria Gaynor és recordada, a part per aquesta cançó, per un altre extraordinari que va gravar més endavant i que s'ha convertit en un himne, I Will Survive.

I vos record que la setmana que ve tornem els programes monogràfics normals. Encara hi sou a temps si voleu participar, si m'envieu les cançons abans de dimecres. La temàtica és, com no podria ser d'una altra manera, tornar, retornar, regressar, tornero, vuelta, volver, etc. Recordeu que per últim màxim de 3 cançons per persona per on una participeu i dues millor, 3 a tope, no podeu superar aquesta xifra.

que disco se va convertir en la cançó preferida de Nova York i va ser número 1 a l'any 74. L'havien gravada a final del 73 dins un àlbum que se deia Freedom for the Stallion, el son de Juice Corporation, Rock the Boat, el títol d'aquesta cançó que se pot traduir com a balancejar la barca.

I seguim en el 74, que està en clau per a la música disco. Seguim amb un artista que li diuen Carl Douglas, nascut a Kingston, a Jamaica. És un cantant que ja compta amb 84 anys, va debutar en 64, fa música reggae i disco, perquè el tema, aquesta és una de les cançons que més va popularitzar també aquesta música. Va sortir en el 74, número 1 als Estats Units, número 1 al Regne Unit, disc d'or i un dels senzills més venuts de tota la història de la música, 11 milions de còpies. Hem de dir que aquesta cançó està basada en una sèrie de pel·lícules que estaven de moda de Hollywood, que feien referència a les arts marcials de Xina, Kung Fu, Karate i tot això estaven de moda, idò. Ell va titular el títol de la cançó Kung Fu Fighting, la lluita de Kung Fu, que com deia va ser un número 1 i va popularitzar moltíssim aquesta música disco que avui nosaltres recordem. Carl Douglas. Oh.

Viatgem a Europa perquè d'aquí eren The Silver Convention, concretament d'Alemanya. Silver Convention va ser aquest grup fundat a l'any 74 que feien ritme amb blues, pop o disco. Entre els seus membres han passat Linda G. Thompson, Penny Malian, Ramona Wolf, després dedicades a cantar en solitari, Jackie Carter, Senda Jacks o Rhonda Head. Varen ser, normalment eren tres, eren un trio i han tingut aquests diversos canvis. Fins i tot van representar Alemanya en el Festival d'Eurovisió en el 77 amb un tema que se deia Telegram, cantat en anglès, i curiosament han de dir que aquest any, en el 77, el Festival d'Eurovisió havia introduït unes normes en què els països havien de cantar en la seva llengua oficial. I, de totes maneres, com que elles havien estat seleccionades abans de que sortís la norma, li varen permetre que fes cantat en anglès. Però aquest tema que durem nosaltres no té res a veure amb Eurovisió, sinó que és un gran èxit d'aquest grup que se titula Fly, Robin Fly. El ritme total va ser número 1 a molt de països, va vendre molt de discos i, com a curiositat, mira, el que són les coses, per cert, també va guanyar el Premi Grammy, el que són les coses, aquesta cançó que va ser número 1 en el 75 als Estats Units, un tema d'un grup alemany, hem de dir que només la lletra de la cançó només té 6 paraules i ritme. Silver Convention, Fly, Robin Fly, gran èxit.

I acabarem aquest repàs de música disco en aquesta mini monografia d'avui del dissabtes a la ràdio amb un altre tema del 74 que també es va perllongar per un èxit en el 75, Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Entre parèntesis, se vol colgar amb mi, se pot traduir amb aquesta frase francesa, i aquest grup se deien LaBelle i estava format per Nona Hendrick, Patti LaBelle i Sarah Dash, formats a Filadèlfia en el 71. Aquesta cançó va ser un èxit, com deia, mundial. És una d'aquestes cançons que, a més, han estat versionades al llarg del temps per altres artistes a partir del 90, per exemple, All Saints, Christina Aguilera, Pink, etc. I també va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge. El tema, LaBelle, que se titula així, es títol LaBelle Lady Marmalade, entre parèntesis, Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Aquest és el tema que, com deia, va sortir en el 74 i que va ser un èxit mundial que recordem per tancar aquesta llista d'avui del dissabtes a la ràdio de la música disco.

Hola, què tal? Com esteu? Soc Pere Gené del Lone Star. Us envio una salutació a tots els amics de dissabtes a la ràdio de Ràdio Artà. Salut, força, sort i sobretot molta música. Apa, vinga!

El diré de manera així com ho diria una persona castellana. BBI Wow. Aquest és el títol d'aquesta cançó que escoltarem, que pertany a un àlbum que se titula No me arrepiento de sentir tanto, que va sortir enguany mateix, i que mos faran Karol G, Rusovski i Judelín. Em dediquen a Judelín, és una cantant espanyola de Jerez de la Frontera, un artista que va començar a fer covers i temes, composicions pròpies a la xarxa social i s'ha convertit, ni més ni manco, en la primera artista espanyola en va ser número 1 de la famosa xarxa d'escolta Spotify amb aquest tema, número 1 mundial per aquesta cantant espanyola, que també és productora, que té només 23 anyets.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio. Molts anys novament a Ses Maries, que passeu tots demà una gran fira. I recordeu que la setmana que ve ja tenim programa monogràfic. Esper que hi segueu, encara hi sou temps de participar. Fins dimecres, d'acord? Salutacions de Miquel Mestre Ginart, molts anys i salut!

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: tienes que hacer.
1: Me voy a dar. ¿Cuál es el título?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues. Bon dia. En els darrers 5 anys han tancat a les Balears prop de 60 forns tradicionals, segons l'Associació de Forners i Pastissers. No és per falta de rendibilitat, sinó per l'enorme dificultat de trobar personal. Els obradors han aconseguit fer front a la competència dels grans supermercats, que acumulen el 60% de la quota del mercat del pa, i ho han fet, asseguren, apostant per la qualitat i els productes típics de les illes, que compten, afirmen, amb un estat de salut excel·lent, sobretot l'ensaïmada. Però, malgrat l'elevada demanda, la principal preocupació i motiu de tancament es troba gent que vulgui fer feina de matinada per elaborar tots aquests dolços i salats. Tenim dades i tenim testimonis, però abans anem a repassar altres temes en titulars com aquests. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport reclama que s'aturin les actuacions previstes a l'aeròdrom de Palma, ja que denuncien suposarà l'arribada de més passatgers. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Avui públicament han convidat a la participació a la manifestació convocada dia 20 de setembre per reclamar que no només no es permeti créixer, sinó també redueixi el nombre de passatgers i les accions de promoció turística.
1: Les festes de Gràcia de Mou deixen un balanç de 9 detinguts, 107 denúncies per consum de drogues i 6 per tinença d'armes.
2: La Policia Nacional també ha tramitat denúncies per desobediència, falta de respecte als agents, furt, amenaces, lesions i fins i tot maltractament en l'àmbit familiar.
1: Veïns de Jesús a Eivissa es queixen de l'increment del trànsit i la velocitat dels vehicles que passen per alguns carrers del poble d'ençà que s'ha tancat la via principal.
2: L'Ajuntament de Santa Eulària defensa que es tracta només d'una prova pilot per fer peravianants al centre del poble.
1: La part forana es prepara avui per la pujada a Lluc a peu.
2: Avui, a partir del capvespre, començaran a sortir els marxaires des de 45 municipis de tota l'illa.
1: Tot això avui, dia 12 de setembre, jornada que celebra la Diada de Mallorca i, per cert, TV3 retransmetrà a partir de les 7 de capvespre la cerimònia dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca. En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. I avui és jornada gran pel ciclisme balear, ja que està en marxa la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya amb un recorregut duríssim i on el mallorquí Enric Mas ha de defensar el lideratge de la ronda davant Primo Roglic i Félix Gall. Recordem que demà acaba la Vuelta a Granada i esperant que amb l'Artanang amb el mallor vermell en propietat. I en bàsquet, les mallorquines Alba Torres i Elena Puello, integrants de la selecció espanyola, juguen a les 8 del vespre la semifinal de la Copa del Món davant el totpoderós combinat dels Estats Units per un joc a la final.
1: Avui podria arribar a ploure, tot i que serien precipitacions de poca intensitat. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam un cap de setmana de temps tranquil i també d'estabilitat. Per avui cap vespre es preveu que pugui créixer qualque nígol d'evolució, que si agafa prou empenta podria venir acompanyat de qualque ruixat puntual i de caràcter dèbil que afectaria principalment l'interior i ponent de l'illa de Mallorca. Si finalment aquest no acaba agafant prou empenta, repetiríem una situació molt semblant a la d'ahir. Pel que fa al vent, aquest bufa de component nord i ho fa de fluix a moderat, fet que manté el termòmetre a ratxa, amb una temperatura màxima que avui es mourà entre els 27 i els 30 graus. I serà a punts de cap al sud-oest de Mallorca i al ponent de les Pitiuses, on avui s'esperen els valors de temperatura més elevats. Finalment, pel que fa a la mà, el vent també mantindrà alguns redols de maror de cap al sud de les Pitiuses i a la meitat nord de l'arxipèlag.
1: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez, el control tècnic. Començam.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

nostra és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us capta l'ona

entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen i s'usant el mirall d'eses.

Jungle School. ¿Y tú?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma reclama aturar les actuacions previstes per a Aena a Son Sant Joan perquè, segons denuncien, permetran incrementar el nombre de passatgers. El col·lectiu ha fet avui una crida a participar a la manifestació convocada dia 20 de setembre. A les 6, la protesta reclamarà no només frenar el creixement de l'aeroport, sinó també reduir el nombre de passatgers i limitar les accions de promoció turística. Però Joan Femení és el portaveu de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
2: Estem parlant d'una ampliació perquè s'augmenta el número de fingers, l'espai segueix sent el mateix, però suposa un augment del nombre de passatgers al llarg de l'any, també del número d'avions que arriben a les Illes Balears. Veiem com aquest estiu s'han superat la capacitat operativa de 66 vols sols durant més de 8 dies a l'agost i més de 8 dies al setembre. Per tant, estem parlant d'una ampliació encoberta.
1: Avui, 12 de setembre, és el Dia Internacional d'Acció contra la Migranya, una malaltia crònica que afecta 6 milions de persones a Espanya. A les Balears, Salut estima que són unes 110.000, però la meitat no estan diagnosticades. El lema d'enguany és «Les paraules importen», amb l'objectiu de visibilitzar la incomprensió que encara envolta la malaltia, que sovint es banalitza. A més, és una patologia molt feminitzada. 8 de cada 10 persones afectades són dones. Des de l'Associació Espanyola de Migranya i Cefalàlgia, alerten que aquesta realitat també contribueix a infravalorar els efectes de la malaltia. Així ho explica la seva presidenta, Isabel Colomina.
3: Yo creo que el sesgo de ser mujer en este caso va a nuestra contra, porque muchas veces, pues por ejemplo, todos los cambios hormonales influyen mucho en ese número de crisis. Estoy pensando en mujeres en la menopausia. Pues muchas veces en ese periodo de la perimenopausia hay mujeres que luego se les va la migraña o desaparecen las crisis, pero en cambio hay otras muchas que eso les altera todavía más. Entonces van al médico y es como, bueno, no te preocupes que esto es una crisis, pero se te pasa enseguida. No hay esa empatía hacia la enfermedad.
1: Tota la part forana ja està preparada per una nova edició de la pujada de Lluc a peu. A partir d'aquest cap vespre començaran a sortir grups de 45 municipis de Mallorca, des de Son Cervera fins a Campos, passant per Esporles o Santa Margalida, per arribar fins al santuari de Lluc. S'esperen 5.000 persones, la majoria de les quals es desplaçaran fins a Inca per començar la pujada a les 4 de la matinada. Però alguns han optat per fer tot el recorregut a peu des del seu municipi. És el cas dels 19 veïnats de Son Cervera. Així ho explica el regidor d'Esports, Raül Cardoso.
4: Havia estat una sèrie d'anys que no s'organitzava a Son Cervera i no el trobàvem recuperar la pujada de Lluc i, bueno, tenim la sort que cada any la participació va més. Els anys eren 60 persones i en guany són 140 i pico persones. De 9 persones que surten des d'aquí, des de Son Cervera, valents que se tiren al ruedo. Són 70 quilòmetres per carretera que se van llats i feixuts.
1: En internacional, les autoritats de l'Aràbia Saudita han anunciat el tancament de l'oleoducte Est-Oest com a mesura de precaució després de diversos atacs contra la infraestructura energètica que han deixat diversos ferits. Una mesura amb repercussions perquè és l'únic pas que permet traslladar petroli evitant l'estret d'Hormuz. Els autors del bombardeig amb drons haurien estat milícies xiïtes a l'Iraq aliades de l'Iran. I per acabar, recordar que IB3 Televisió retransmetrà avui a les 7 del capvespre la cerimònia dels Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca, que se celebrarà al Teatre Principal de Palma amb motiu de la Diada de Mallorca. Entre els principals reconeixements, Relsby serà nomenat fill predilecte, Concha Buica, filla predilecta, i l'actor Michael Douglas, fill adoptiu de Mallorca. Amb això és tot, l'actualitat informativa tornarà a les 4 en punt i us deixem ara amb Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Gràcies.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Un placer estar aquí con ustedes.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Palma sumarà les protestes de Barcelona i Eivissa contra les ampliacions aeroportuàries previstes en el pla d'Hora 3 d'AENA, que destinarà 1.000 milions d'euros a les Balears. Així ho ha anunciat la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, que ha convocat una manifestació per al pròxim 20 de setembre, a les 6 de l'hora baixa. La marxa sortirà de la delegació del govern i acabarà al consolat demà per exigir-li també la fi de la promoció turística. Des del GOP, Jaume Canals adverteix que l'ampliació suposarà un augment insostenible en el consum de recursos i protesten contra el macroparc fotovoltaic que AENA vol construir a Son Mónet.
2: Requereix que AENA hagi de camuflar, maquillar aquesta gran contaminació i per això torna a posar en marxa de manera una estratègia de greenwashing que és el megaparc fotovoltaic de Son Mónet, i el que volen denunciar és que les cases setmanes que s'hagin pronunciat el Parlament de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Marratxí en contra d'aquesta mega infraestructura, AENA torna a posar en marxa aquest projecte.
1: Més temes. Cada mes tanca un forn tradicional a les Illes Balears. Segons l'Associació de Forners i Pastissers, en els darrers 5 anys han baixat la persiana prop de 60 obradors atrapats per la competència de supermercats i benzineres. De fet, segons el darrer informe de consum alimentari del govern central, el pa de supermercat ja representa el 60% de la quota de mercat, mentre que les vendes dels forns tradicionals cauen un 4,2% anual. El president de la patronal, Miquel Àngel Torrents, denuncia que aquests grans establiments venen el pa sense marge de benefici per atraure clients, un model amb el qual els elaboradors artesanals no poden competir.
3: Lo que és la barra bàsica, que fan, com ell diu, dumping, no? Que és que venen a 50 cèntims d'una barra, quan una barra és un escandall, hauria de vendre un 30 o 40, i la gent, sempre allò que té, és que una barra de vola 50 cèntims. Si tu igual li vas cobrar un euro i pico, l'està robant. O sigui, aquesta sensació, això que han fet per el producte reclam, que és la barra bàsica, això sí que m'ho fa mal. I això, però, clar, aquí luchar contra els supermercats és una batalla perduda, això és David i Goliat.
1: Joan Monàs, des d'avui el nou batle de Costitx. Ja ha estat durant molt de temps la madre d'Antoni Sales, que ja ha estat 20 anys al capdavant del consistori. Monà, que ara té 36 anys, va entrar com a regidor de l'Ajuntament quan només en tenia 21. El seu objectiu és continuar la línia traçada pel seu mentor, padrí polític i predecessor.
4: Sí, fa 15 anys que estic dins les regidories i és vera que ja havien d'anar un pas en banda. Antoni ja m'ho havia comentat, que la seva intenció era deixar-ho, i vaig dir quina manera, ara ho provam. Seguirem en la mateixa línia que hem seguit ara amb Antoni, fent costat a tots els costitxers, fent feina de vocació i ajudant a tot el que puguem. Millorar infraestructures en el poble i sobretot la qualitat dels costitxers, que és el que més m'ho interessa ara mateix.
1: La primera i única dimissió per la crisi a Ceuta del delegat del govern no satisfà el PP. El seu portaveu, Borja Samper, ha reiterat la petició al govern central d'assumir responsabilitats.
5: Todo lo que estamos viendo desde hace un mes es mentira. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y por lo tanto el gobierno estaban informados. ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro y por supuesto tampoco el presidente del gobierno haya asumido alguna responsabilidad?
1: La rèplica ha arribat de boca de Montse Mínguez, portaveu socialista en el Congrés. En declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, retreu als populars l'ús electoralista de la crisi humanitària.
6: Es precisamente que no sabemos dónde acaba Vox y dónde empieza el Partido Popular. En los informes dice lo que dice. Lo que no dice es lo que pretenden que digan. Y ahí siguen y siguen buscando. Ceuta no puede ser escenario o convertirse en batalla electoral.
1: Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà en el descans del partit entre l'U d'Eivissa i el Sant Andreu. Us deixem ara ben acompanyats en Gavi Fortesa amb Esports 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio, ¿verdad?
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Soy un anciano, la luz de un nuevo día. Soy...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents, que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, som la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Gracias.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

El tren mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdón. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: radyoda. Sensel Bun Rock.
1: Jangan sekolah. Itu

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

segurs per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros! Sort que d'una parada li van fotre pel cap un meló i en Pateràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota el pinotxo va confessar-me el seu calvari d'en Saquer.

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si l'he pogut tornar, per què no tu, cap gros?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

De matinada han trucat, són al replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap